0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Benicarló viurà la màgia de la nit en vela el divendres 10 de juliol. De les 8 de la tarda a la 1 de la matinada, els carrers es convertiran en un gran escenari a cel obert. Circ, música, dansa, màgia i teatre ompliran cada racó de la ciutat en 6 hores inoblidables. Vine i deixa't sorprendre. Benicarló no és mira, és viu. Ajuntament de Benicarló.
2: El foc i la tradició tornen a Cervera del Maestre. Els dies 4 i 5 de juliol de 2026, prepara't per a viure una experiència única en la 12a trobada de Dracs i Bèsties de Foc. Festa guanyadora del premi a la millor iniciativa festiva popular. El ritme dels tambors, la màgia del gran mercat medieval, amb zona gastronòmica de proximitat i l'espectacle de les xispes inundaran els nostres carrers. Des de les 11 del matí, vine a gaudir dels acròbates i malabars del cultisme. A la vesprada, no et perdes la gran plantada de dracs de les colles convidades en front de les piscines. I vibra, a partir de 8:45, amb la gran cercavila, el ball del bestiari i l'encesa col·lectiva al ritme de les bandes de música. I dissabte a la nit, la festa continua amb la gran disco mòbil gratuïta. T'ho vas a perdre? Vine a gaudir amb nosaltres d'una de les cites més espectaculars de l'any. Dissabte 4 i diumenge 5 de juliol t'esperem a Cervera del Maestre. Organitza l'Ajuntament de Cervera del Maestre.
3: Cadena Ser. 100 años de radio. De la conversación.

0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Lo mejor de A vivir que son dos días, siempre en la aplicación de la SER. Cadena SER, 100 años de radio.
2: Festes de la Joventut de Santa Magdalena. Dissabte 11 de juliol, prepara't per a viure una intensa jornada amb activitats per a totes i tots. Masterclass de Zumba, actuació de les danses i dolçainers amb la rondalla La Sotà de Benicarló, sopar de pa i porta i, per suposat, ball amb l'orquestra Contrabanda. I si tens ganes de més, DJ en finalitzar la verbena. T'esperem a Santa Magdalena. Organitza l'Associació Juvenil Ponte l'Abuelo Queixalet i col·labora la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Santa Magdalena.
3: Hi ha llocs que guardin la seva història entre xarxes, barques i les mans de la seva gent. Del 9 al 12 de juliol, les Cases d'Alcanar celebren la cinquena edició de Les Cases, Dones i Mar. Una cita que ret homenatge a les dones que han estat part fonamental de la seva vida marinera. Passeja per una fira d'artesania i proximitat amb mig centenar de parades, prova les tavernes marineres, participa en activitats culturals i familiars i acaba el dia entre música a la vora de la mar. 4 dies per viure la cultura, la tradició i l'essència de l'art de remendar. Les Cases, Dones i Mar, elles han teixit la història. Vine i coneix-la. Del 9 al 12 de juliol a les Cases d'Alcanar. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar i al perfil d'Instagram @donesimar_lescases.